Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia, Ousia